0: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.
1: Deixeu-me aquí escrites idees de temàtiques, estil...

con vergüenza y no.

0: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
1: Els caps de setmana són per recordar. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.

Toc, toc. Knock, knock, the square, la cançó de la Mary Hopkins. Un tema, per començar, un tema d'una cantant que en poc temps va tenir èxits molt importants, destacant aquest tema, Que tiempo tan feliz tus gorges, que va cantar també el Matt Monroe, després vindria aquest toc, toc, aquí en ai, o també aquella preciosa Goodbye. Amb aquesta cançó, Knock, knock, the square, la Mary Hopkins va arribar a participar al Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1971. Què tal? T'apuntes? Som en ruta de records. Som en temps de memòria. Som en temps del para que no me olvides.

Tot un clàssic de les ones. Amb ganes de remember, amb ganes de record, amb ganes de reviure belles, boniques o no tan boniques sensacions. Això ja depèn de cadascú. Som el Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Tercera dècada, sempre en cap de setmana, 2 hores 120 minuts platòrics de música del record, de música remember, d'aquella música que tu recordes molt o que potser ja havies oblidat, que havia passat de la teva memòria musical. Avui, sense més complicacions, em situem a l'època mare de la música pop, la dècada dels 60. I amb el nom d'inoblidable 60, cançons i cantants d'aquella època, nacionals i internacionals. 60 va ser una època daurada dels conjunts, però també de grans solistes que venien de la música italiana. Després, a la generació següent, a la dècada següent, vindria un relleu molt digne, digníssim. Però el 70 va ser terra de bons cantants italians, uns molt coneguts, altres no tant. Bueno, aquí al nostre país, perquè aquí arribaven els que interessava, no? Els clàssics Domenico Modugno, Claudio Villa, en fi. Però hi havia cantants de segon ordre a Itàlia que eren autèntics triomfadors, autèntics cantants i ídols al seu país. Com ells, Eduardo Vianello. I una cançó que aquí van conèixer moltes versions i amb molts títols diferents. El tema es deia Guarda come tondolo. Aquí es deia Mira como bailo yo que sé. Eduardo Vianello. Amics, sense més. I inoblidable 60, Para que no me olvides.

El Twist va marcar tota una època i el senyor Vianello, Eduardo Vianello, molt guarda com Tondo, va ser una part molt important. Per a que no me l'oblides, inoblidable 60, què et sembla una mica de Tom Jones? Quin canvi, eh? D'Itàlia, directes cap al País de Gales, cap a British. I aquella pregunta que vas fer-se de moda, what's new Pussycat? Què hi ha de nou Pussycat? Un dels temes d'un Tom Jones joveníssim, encara no havia arribat al cim de l'elit. So go and bother your cute little pussycat, no.

Déu Piusa, que un tema animadíssim de Tom Jones. També amb el seu repertori Tom Jones, sí, no oblideu, la 60 tenia temes molt romàntics. Com aquesta frase, que ha servit de títol a moltes cançons i que poques vegades es compleix el que diu. Mai més tornaré a estar enamorat. He'll never fall in love again. Cançons amb aquest títol, les que vulguis i més, però la de Tom Jones, indiscutible. El Never Fall in Love Again, inoblidable, la 60, d'Itàlia a Anglaterra. I seguim, dues hores.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Tres dècades en antena.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

Com dèiem amb el tema del desamor, i com cantava Tom Jones, dèiem que aquest títol, I'll Never Fall in Love Again, té diverses adaptacions. Si Tom Jones ho deia, ho proclamava, també als anys 60, amb aquest sí inoblidable 60, de Dionne Warwick no es quedava enrere. I'll Never Fall in Love Again, res a veure amb el Tom Jones, però feia el nom mateix. Ai, com diuen en castellà, por la boca muere el pez.

Tom Jones, que no es tornaría a enamorar. La de Dionne Warwick tampoc. Què passa aquí? Amb anglès, amb americà. I també la Núria Feliu ho reiterava en català. Mai més tornaré a enamorar-me. Núria Feliu, recordant. Aquesta sí que és la mateixa cançó de la Dionne Warwick, però adaptada a l'estil de la noia de Sants. La gran Núria Feliu, que tan bona petjada musical ens va deixar.

Ai, el gran Aznavour, el... Tristament ja ha desaparegut Charles Aznavour, que amb 95 anys es mantenia sobre l'escenari com un professional autèntic. Cabo era en francès, en castellà. Avec Con, una cançó important. També homenatge amb aquests inoblidables 60 amb el gran Aznavour, una en castellà i una en francès. Un tema que tenia un títol prou curiós que es deia J.T.R. Chauffeur, és a dir, jo et donaré escalfor, per dir-ho més suaument, perquè la censura en aquella època no permetia dir segons quines coses. Inoblidable 60. Itàlia, Estats Units, Anglaterra, Espanya, Catalunya. I jo et donaré escalfor. Oh!

0: acompaña Joan Enric Vidal.
1: Ai, Annabur, inoblidable, 60 veus mítiques d'aquí, d'allà i més enllà. Sona los TNT. Van arribar des d'Argentina i van afincar-se al nostre país i van fer versions molt digníssimes com aquest Me Conformo, que també va triomfar en la versió de la Marisol, o també aquella La Partita de Palone de Rita Pavone, El Partido de Futbol. Van arribar a participar a Eurovisió. Sense més preàmbuls, cantants, solistes i alguns conjunts dels daurats i inoblidables 60, 16. Un conjunt de molt bons records i ha desaparegut, en especial el seu cantant, amb una veu molt peculiar. Un home immens en tot, en cor, com a cantant, com a persona. És el Manolo Vehí, el cantant de Los Catinos. Homenatge a aquest conjunt barceloní que encara havíem vist actuar a inicis d'aquest segle amb una coneguda sala de ball a Barcelona, em sembla que era el dijous tarda. Ai, aquella hora dels lents, dels agarraus, i de conèixer nous amors i nous sentiments. Homenatge a Los Catinos i Manolo Vehí, i un tema preciós que venia de la música italiana de Tony Dallara. Qui no recorda aquella llarga calle? Els Catinos és un conjunt expert en fer versions de música italiana, de música francesa i també d'alguns temes de la música anglesa. Anem a escoltar primer una versió d'un tema que venia de la música italiana. Te'n recordes aquella mítica i plena platòrica de bons records, que ara tampoc explicaré aquí perquè no ve el cas, que es diu Larga Calle?

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

Manolo Veí i els companys de Los Catinos, els cinc components. Donatge a ells. Una versió del gran tema de Pino, Donatge, jo que no vivo sense de jo que no vivo sin ti. Abans, Larga Callem, dos homenatges a la música italiana en versió feta excel·lament per Los Catinos. I inoblidable, 60, canviem d'estil, de ritme i de país. A l'any 1968 ens va arribar una cantant dintre del pop britànic que va impulsar Sandy Shaw i moltes altres, però sobretot Sandy Shaw, amb aquell pop d'un string eurovisiu, però vindrien un seguit de cantants al final d'aquella dècada importants. Aquesta va ser una cançó de gran èxit que va ser número 1 a mig món. El tema era realment quilomètric. I want you to be my baby. Vols ser tu la meva baby? Ella era la Billie Eilish. Un altre inoblidable dels 60 que potser ja havies perdut de la teva memòria musical. Para que no me olvides. Inoblidable 60 sense més.

0: des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

0: eren els Platters Llatins, eren los cinco latinos. Destacant la veu poderosa, encantadora d'ella, l'Estela Raval i els seus quatre duduas, els reis del dudua en castellà. Van arribar des de l'altra costa de l'Atlàntic i aquí van quedar-se moltíssimes cançons. Aquest Quiéreme Siempre, Dame Tu Amor, motiu de moltes versions i també d'alguna que altra pel·lícula com aquella Signatura Pendiente i moltes altres. Los Cinco Latinos van formar part important, inoblidable, part bàsica d'aquella daurada dècada dels anys 60. Per això avui, inoblidable 60. Una mica més de Cinco Latinos. Podrien ser moltes les cançons, algunes pròpies, altres en versió. Em quedo amb aquesta, que es diu...
1: Dímelo tu.
0: Sí, sí, digue-m'ho tu.
1: No m'hi atormenta.
0: No ho dius mai, dímelo tu. Per aquí no me'l vides. Inoblidables 60, imprescindibles Cinco Latinos.

una de les sintonies clàssiques del Paraquè de Malvides. Los cinco latinos y Estela Raval, dímelo tú y quiéreme siempre, dame tu amor. 60. Inoblidable 60. Paraquè no m'olvides, sense més. Los cinco latinos d'aquí i d'allà. Universals, Uruguai i Argentina, però molts anys aquí. Aparicions televisives en blanc i negre, quasi bé continuades. Itàlia, junts del país. I de França també ens arriba algun tema. Aquest és un tema d'aquells intocable de la dècada dels 60. Un tema que va ser reeditat diverses vegades, però que la seva versió original venia d'atenció, de l'any 1962. És un tema nom propi. La cantava el gran Christophe, un ídol de França, de la chanson dels anys 60 i també dels 70. Estem parlant de Christophe, que va cantar temes com Oh, mon amour, o Les marionettes, o la cançó més coneguda, indiscutiblement, aquesta mítica, Aline.

inoblidable, incomparable, jo diria que imprescindible, Adriano Celentano. Si spenta el sole per le mattino, si oculta el sol, vaja, això és un cicle que mai s'atura. S'amaga però torna a sortir. Adriano Celentano, imprescindible, tot terreny de la música i de l'espectacle italià i de la comunicació. Cantant, compositor, artista. Bé, en pel·lícules com aquella història Serafino tan divertida i picarona. I també home de ràdio i també de televisió. Programes picants i polèmics a la RAI italiana. I en ràdio un programa també imprescindible durant molts anys. En fi, un tot terreny. Ja en queden poquets, eh? Adriano Celentano, símbol dels 60, 70, 80. Capaç de fer melodies i música rock com aquell Priscilinco en Ciu Sol. Homenatge amb aquests inoblidables 60 a Celentano, ai, i molts més. Abans, el gran Christophe i la seva Aline Coutel-Rayon, Bon Jovi Alive. Una de les sintonies imprescindibles del Para que no me olvides, 3 dècades amb antena, sempre en cap de setmana acompanyant-te i fent que rebobini, que funcioni el retrovisor musical. Ja sé que el Celentano tenim per triar, donar i vendre. Però em quedo amb aquesta, que és molt emotiva, amb el seu títol contingut. És un tema que ha tingut moltes versions. Es coneix inclús per diferents títols. Stand By Me, es coneix com Lucy, però la versió més coneguda és aquest Preghero Rezaré, que va cantar de manera molt, molt, molt apassionada Adriano Celentano. Inoblidable 60. Celentano entre els grans inoblidables. Sí, senyor. Un tema d'aquells de llàgrima mocador, però que sempre, per molts que passin, perdura. Pregui.

Cal dir que la versió d'en Shamiro de Tony Ronald és d'aquelles de traca i mocador, respectant la de Raptor Brothers, la de John Gary i les mil i una versions que ha tingut aquest tema. Homenatge amb els inoblidables 60 del gran Tony Ronald, el desaparegut i gran persona Tony Ronald, l'holandès arran que va arribar amb un vaixell i va quedar-se aquí enamorat de Catalunya i del nostre país. Tony Ronald, després amb cançons molt comercials, cançons de l'estiu, també va ser que el productor dels Diablos perquè arribessin a l'èxit, però recordem el Tony Ronald de la primera etapa amb els seus inoblidables 60, quan tenia el seu conjunt propi, Tony Ronald Group. Gran persona, repetim, el van tindre aquí diferents vegades actuant i era de bo, increïble. Tony Ronald, la versió d'un Unchained Melody i un tema d'aquells dels començaments quan era un quasi bé desconegut però començava ja a fer molts bolos amb les discoteques, amb el seu conjunt i les seves gogos. I un tema molt romàntic, molt bonic, entranyable de mil i un bon records, a part d'aquest Unchained Melody que sé que t'encanta. Es diu així, Cutinit, però aquí va ser batejada com Perdóname, amigo. Para que no me olvides, inoblidable 60. Tony Ronald, gran homenatge per tu. Allà on siguis, Tony, un petó grandiós des de la ràdio.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM.
2: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

0: Para que no me olvides. 3 dècades de records.
1: Marie Laforêt. Y volvamos al amor. Le vendage el amor. També inoblidable des de França. 60 inoblidables. 60 para que no me olvides.
2: No
1: marxem encara. Segona hora, però encara es queda un recorregut encara prou interessant a les zones del teu cap de setmana. Surf. Cançons inoblidables. Inoblidable 60. França, Itàlia, la Catalunya, l'Espany, Estats Units, Anglaterra. Tom Jones ha estat un dels precursors d'aquests inoblidables 60, com un dels solistes imprescindibles d'aquella època. El frec-a-frec entre Tom Jones era continuat, però també eren grans amics. El seu competidor com a solista, que no com a conjunt. Crec que el 60 va ser temps de conjunts, de grans conjunts a Anglaterra. Però com a solistes, Tom Jones tenia el frec-a-frec musical amb Engelbert Humperdinck, un cantant de nom complicat per locutors i locutores de l'època, que, en fi, el solventaven com podien. I avui en dia encara costa dir-ho, eh? Engelbert Humperdinck. Cantant amb arrels hindús, de mare hindú però de pare anglès, però fincat des de sempre al seu Londres. Escoltem un parell de cançons del gran Engelbert Humperdinck. La primera, aquesta. És un tema d'aquells que va sonar i sonar, i avui en dia quan sona encara porta molt bons records. És d'aquests temes inoblidables, eterns. Please release me, let me go.

0: Quina veu tan portentosa, eh? Engelbert Humperdinck. Amb en Guillet Lop, un home sense amor, encara aquí la van batejar com Cuando me enamoro. En fi, coses de les traduccions literals. I així, cançó a cançó, van passant el inoblidable 60.
1: Pepe serà papa.
0: Cançons d'aquest temps. Un grup que es deia The Briskes van cantar aquesta Pepe serà papà i la Pepi serà mamà. Cançons d'aquelles que ja són història i oblidades que traiem des del nostre particular baúl dels records. Engelbert Humperdinck, aquesta cançó tan bonica que he sentit Cuando me enamoro.
1: 5, 6, Pepe serà papa.
0: Que bonica, eh?
1: Pepe serà mama.
0: Homenatge a Engelbert Humperdinck, el gran competidor de Tom Jones, però amics en el fons.
1: Pepe serà mama.
0: I d'Anglaterra cap a Itàlia, inoblidables solistes d'aquella època. Diria un que era un d'aquells, podíem dir, de segona fila, que va triomfar moltíssim. El nom era prou curiós. Es deia Marino Marini i tenia una cançó tan bonica que va tenir moltes versions. Jo recordo sobretot la versió dels anys 70 que va fer el Nicola Di Bari. I és que això es va d'autèntic piropo musical, d'autèntica paraula bonica. I és que tu per mi ser la più bella del mundo. Tu ets la més bonica del món. Marino Marini!

Contigo en la playa. Conté su espiacha. Aquí una versió també van fer el Silex. Molt divertida. Des d'Itàlia, Marino Marini. Tu sei la più bella del mondo i conté su espiacha. Una molt lenta i una molt alegre, molt animada, molt comercial. Sense més preàmbuls, la música dels 60 són avui, els que en tinguin ja més de 50, que tens aquí. Cançons de la nostra infantesa, adolescència, de la nostra època de bebès, perquè estem en temes mítics dels 60, en cantants mítics d'aquella època, molts ja d'ells tristament desapareguts. Marina Marini va ser tot un símbol de la música italiana dels 60. Aquí al nostre país també els 60 van aparèixer conjunts que trencaven amb els motllos del clàssic conjunt de 4 o 5 components i també dels clàssics trios. És a dir, conjunts mixtes. Conjunts no masses, pocs, però aquest destacava moltíssim. 4 components i una solista que també destacava, com a base hem pogut fer, amb los 5 latinos. Los 5 latinos eren potser un conjunt més vocal, més duduà, i los top eren més conjunt. És a dir, ells tocaven els seus diferents instruments, la bateria, les guitarres, l'orga, i ella cantava. Homenatge a la Cristina. Ficada a Manresa, una gran persona, i una versió que va fer amb una veu potentíssima, Cristina i els seus stop d'aquell mític Con su blanca palidez. Un tema que tinc moltíssimes versions, però totes en versió masculina, en versió amb veu d'home. Ella va atrevir-se a fer-la amb la seva peculiar veu, que bé cantava la Cristina amb els seus stop. A Withered Set of Pale, Con su blanca palidez.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

recordant la bonica veu de la Glòria, perfecta en català i en castellà, la veu de vidre, aquesta cançó preciosa dedicada al rei Joan I de Catalunya en temps de la nova cançó catalana. I no oblideu la 60, també posem cançons d'aquí. Clar que sí, abans hem tingut també el plaer de poder escoltar una altra veu memorable en aquest temps del pare, que no m'olvides, ara amb la Glòria. Estem acabant, recta final, pare, que no m'olvides. Autèntics, inoblidables, 61a entrega. Un homenatge també per un gran cantant que, tot i ser francès, va cantar moltíssimes vegades en llengua nostra, inclús va arribar a gravar en català. Estem parlant de Richard Anthony. Ell, sobretot, el coneixem pel seu mític concierto d'Aranjuez, Aranjuez Mon Amour, però tenia al seu repertori altres grans cançons com aquella Abrázame, però on queda aquesta cançó entranyable de Richard Anthony, homenatge a un cantant de la chanson francesa, però molt ben afincat, i que cantava en un castellà quasi perfecte, inclús repetim, fent alguna incursió en el món del català. Em quedo amb aquesta cançó dedicada a aquest món nostre de cada dia, amb el que no posarem cap qualificatiu ni cap comentari. Simplement aquest món, que és el que tenim, no el podem canviar. Què farem? Tant de bo ho poguéssim fer. Semonda!

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

imprescindible, inoblidable, aquest tàndem, papi i filla. Frank i Nancy Sinatra cantant aquest tema mític que va donar la volta al món. Una declaració d'amor, però clar, marcant diferències, no? La gran veu Nancy Sinatra, que doncs tenia una veu res a veure amb el seu pare, no? Que per algú li deien la veu inconfundible d'un cantant, també actor i també un home de mil i un negocis als Estats Units. Estem parlant de Frank Sinatra, un imprescindible de l'Amèrica musical dels anys 50, 60 i fins als 70, en què va dir adéu amb aquell mític New York, New York. Saltant d'aquí cap allà i d'allà cap aquí, hem conformat dues hores de ràdio, Remember, ràdio Recorre, ràdio del pare, que no m'olvides, tres dècades a mantena. Avui, algú pensarà, estan improvisant. No, simplement ens venia de gust escoltar aquelles cançons mítiques. Podríem seguir durant molts i més programes, però avui acabem aquí. I ho farem amb una cançó en nom propi. Cantants italians, francesos, cantants espanyols, cantants catalans, americans, anglesos. En fi, hem tingut una mica de tot, sempre sota el nom de Inoblidable 60. I si us ve de gust, acabarem amb un altre nom propi que ens va deixar molt bons records i era una lentada increïble a l'hora de la música lenta dels bons temps de la música italiana dels daurats 60, que tenia un relleu digníssim a la dècada següent, als 70, amb altres grans veus. I en aquella època hi havia noms prou curiosos a la música italiana, entre ells un que es deia Peppino Di Capri, que tenia aquesta dolçada musical a nom propi. Te'n recordes d'aquella, Roberta? De sortida, com sempre, petons per elles, abraçades per ell, Joan Enric Vidal, per a que no m'olvides, dues hores, 120 minuts, sempre en cap de setmana, amb aquest punt del dial, o arreu del món, en qualsevol artilugi que tinguis al teu abast, diguem-ho així. Que vagi bé, la setmana que ve tornem, eh? Ei, recomana'ns, fes córrer la veu. Per acabar, un tema que potser ja havies oblidat, però qui la recorda molt intensament, entre ells nosaltres, Roberta, Peppino Di Capri.

0: Hola a totes i a tots. Hola a tothom. Aquí tenim el 12è vermut de la ràdio dels nostres amics de Saviesa Popular. Aquest 12è vermut de la ràdio, la nostra benvolguda Montse Bueno i els nostres amics de Saviesa Popular aporten les seves experiències en relació a les històries reals visualitzades a la pel·lícula El último suspiro. És una història en què l'escriptor Fabrice Toussaint i el metge de cures pal·liatives Agustín Masset parlen sobre la por a la mort. El primer, per la seva experiència. El segon, per les viscudes dels seus pacients. Aquesta pel·lícula els ha portat a comentar amb valentia, profunditat i serenor sobre la vida i la mort. Aquest tema dur i poc abordat. Els estadis previs a la mort. Com ho veuen altres comunitats, societats, savieses del resta del món? Els acomiadaments, els familiars, amics, animals de companyia, el deixar anar, la tristor, l'angoixa, els diferents patiments, els desitjos, la pau. Us animem, avui més que mai, a visualitzar aquesta interessant pel·lícula El último suspiro. I també us animem a escoltar lo compartit en aquest vermut tertúlia, en aquest vermut de la ràdio, on han quedat reflectides les reflexions basades en les seves pròpies vivències, experiències, anècdotes dels nostres amics i col·laboradors de Saviesa Popular. A gaudir-ho!
1: Bon dia a tothom, tots els que estem aquí, tots els que ens puguin escoltar avui. No tenim convidats, som nosaltres els convidats, perquè divendres passat vàrem veure una pel·lícula i ens venia de gust parlar-ne. Abans de començar aquest programa de ràdio, hem fet una ronda de converses, ens hem expressat, hem compartit per estar més còmodes, perquè el tema del qual parla la pel·lícula o dels dos temes que parla són dels temes més tabús a la nostra societat avui en dia. La pel·lícula es titula El último suspiro, és una pel·lícula de Costa Gavras. És un director que ara té 93 anys, però que quan la va rodar, el 2024, en tenia 91. El tema del qual parla és un tema que algú de la seva edat probablement en té més consciència que en altres edats, tot i així, parla de fets reals, és a dir, que les històries que s'expliquen a la pel·lícula és un compendi d'històries que estan vinculades a un treball que fan un escriptor i un metge a partir de la filosofia dels últims anys de vida, doncs és una història real, és a dir, el senyor Fabrice Toussaint i el senyor Agustín Masset, no sé si ho dic bé en francès, existeixen. I van escriure un llibre. I a partir del llibre que explica aquestes vivències és que el Costa Gavras fa un guió d'una pel·lícula que després roda. De què va? De què va la pel·lícula? Va d'un diàleg filosòfic sobre la vida i la mort. I en aquest cas tenim un filòsof que, tot i parlar de la mort i la bellesa durant tota la seva vida pràctica i tenir molt d'èxit professionalment, és un senyor que viu la vida amb por i ansietat, i tenim un metge de pal·liatius que era un metge convencional fins que va anar a Àfrica i torna amb la idea fixa de ser metge de pal·liatius. El projecte que aquest metge de pal·liatius junt amb la sanitat francesa munta és el que d'alguna manera l'escriptor el que l'escriptor s'apropa i surt totes aquestes experiències que el que veiem és la feina del metge de pal·liatius i el seu equip amb la presència d'aquest escriptor que d'alguna manera va prenent nota i reflecteix en un llibre que és el que ha anat vivint. I entre els dos signen aquest llibre que va ser un best-seller i que després en Costa Gavras porta al cine. El porta de la mà del Denis Podalides i del Kat Merat, que són dos actors molt populars a França. Han fet pel·lícules més o menys anomenades, però tots dos tenen un bagatge molt, molt, molt, molt llarg. I hi surten grans actors, alguns més coneguts i d'altres menys, que van a protagonitzar aquestes històries, entre ells l'Àngela Molina i la Charlotte Rampling, una espanyola i una britànica. En Costa Gavras fa servir doncs, aquest bagatge de molts anys de cineasta per portar gent coneguda a la seva pel·lícula perquè assumeixin papers que no són gens fàcils, perquè precisament treballen o connecten amb aquest tabú que és la mort i que és sobretot, i d'aquí del que es parla molt, és del patiment previ a la mort, que potser els occidentals o la societat occidental ens fa més por al patiment que a la pròpia mort, no? Llavors, res, la pel·lícula El último suspiro és de l'any 24, la veiem i a partir d'aquí cadascú es va anar portant la seva pròpia impressió. Quan vam acabar, vam dir que és una pel·lícula que, tot i el tema, ens havia agradat molt. Per mi és una pel·lícula molt esperançadora, amb la mirada que ens posa o que ens proposa davant d'aquests moments de la vida, no? Llavors, en primer lloc tinc en Xavi, començo per aquí. Xavi, què tal? Com vas viure veure aquesta pel·lícula, que no és massa convencional?
2: Molt bé.
1: Sí, o sigui, bé, molt bé, parlant d'una pel·lícula que parla del patiment, de la mort. Què diries? Com diries de què parla? De què parla?
2: De Dernier. De Dernier, o L'últim suspir.
1: L'últim suspir és el títol, sí, en francès, tu l'has dit millor que jo. Però de què va? Què veiem en aquesta pel·lícula?
2: Un tou de gent que està en tot, sí,
1: un tou de gent que està futura.
2: Sí, l'Àngela Molina.
1: Sí.
2: M'agrada molt.
1: T'agrada molt en general i en aquest paper també. Ella no. Sempre fa bon paper. És una passada, la pots creure, encara que faci de personatges molt diferents.
2: De gitana.
1: Aquesta, en aquest cas fa de gitana. De gitana que arriba amb tota la seva família a la sala o a l'edifici on es fan aquests pal·liatius perquè ella té una malaltia terminal.
2: Però no es diu ni la malaltia ni què.
1: No cal.
2: No cal.
1: No cal. No. Molt bé. I a tu t'impressiona especialment per què?
2: La pugen a dalt de la rulot, tanquen la porta.
1: I allà fan el seu procés.
2: Allà ho passen tot.
1: De fet, la pel·lícula, anem posant en situació, la pel·lícula el que explica és que cada persona és un món i que cada persona, d'alguna manera, té dret a poder compartir amb els cuidadors mèdics com vol que sigui. I, d'alguna manera, els cuidadors mèdics que treballen amb en Kat Merat, amb l'actor, amb Agustín Masset, amb aquest metge, el que fan és expressar què creuen que seria millor per aquell pacient, independentment del tema mèdic, a nivell personal, a nivell de vincle.
2: Aquell noi, aquell senyor que s'està morint, que...
1: Amb la moto. Si algú és...
2: Entren les motos, tots... Donen voltes allà.
1: Parlen dels rituals. Que si una persona ha tingut rituals al llarg de la seva vida, quan arriba la mort, necessita potser continuar d'alguna manera amb aquest ritual, no? I aquí, aquesta història el que ens explica dintre de la pel·lícula és que un senyor és acompanyat per tots els seus companys d'aventures en aquests últims moments. Ell expressa aquest desig, no? I això el tranquil·litza, això d'alguna manera li diu, ja estic en pau, no? He fet el que jo volia. Molt bé. Continuem amb la Montse. Montse.
3: Hola.
1: La Montse. Gràcies, d'altra banda. Gràcies a la Montse vam tenir aquesta pel·lícula perquè la seva filla ens va ajudar a trobar-la i a poder-la ensenyar així en petit comitè, al taller, en el marc d'un treball.
2: Sí.
1: I quan tu l'has vist, després d'aquest procés de ara la busco, ara la trobo, ara la comparteixo, què diries?
3: A mi m'ha agradat moltíssim la pel·lícula i hi ha molts punts molt importants. Sobretot hi ha un, que és el de Xana.
1: Ahà, que hem treballat en aquest taller, sí, el trimestre passat.
3: Perquè, clar, hi ha molts casos, no?, amb aquesta clínica. I hi ha casos que també la família no deixa anar a la persona, que decideix partir d'aquest món amb una dignitat, no?, i volent anar-se'n de la manera que ell vol. I a vegades es troben que la família, que no sé què, per diversos motius, no? I aquesta pel·lícula reflexa molt bé que podem decidir quan volem anar d'aquest món, però que la família també ha de deixar anar, que és molt important.
1: Una de les coses que a mi em va impressionar més, quan en un grup de treball vam estar parlant de... Bueno, és que... No puc estar mitja, si em sembla que surto de la càmera o baixo.
4: No, al contrari, ja va bé, ja.
1: Sí, sí.
4: Aquí quedes molt baixa.
1: Ah, sí. Ja ho soc, normalment.
4: Sí, sí. Sí?
1: Doncs, quan vam fer un treball durant 4 mesos amb un grup de gent en el qual eren gent que estava bé, que era gran, però que estava bé i volien continuar bé fins al final. I en aquell treball vam estar parlant de, sobretot dels dies i els anys previs, mesos i anys previs a la mort.
3: Sí.
1: La gent tenia més por al patiment que a la mort en si i eren molt conscients de que hi ha moltes coses que ens atrapen, no? Ens atrapa la família,
3: sí,
1: ens atrapa les coses materials, ens atrapen les coses que encara no hem fet, les vivències que volíem i no hem tingut,
3: clar,
1: tot això ens atrapa.
3: Sí, sí, sí.
1: I d'alguna manera... El que també diu aquesta pel·lícula és que no ens deixa marxar en pau.
3: Exactament.
1: Potser és important saber, això que deia la Montse, que hi ha savieses al món que creuen que sí que tenen a dir alguna cosa en com marxen i quan,
3: sí,
1: i aquestes savieses tenen menys patiment, registren,
3: sí,
1: menys patiment, perquè pensen això, que tenim alguna cosa a dir. En aquesta pel·lícula, l'equip mèdic del metge de paliatius, i això és el que explica el llibre després l'escriptor, dona marge perquè la gent pensi que realment té coses a dir sobre com.
3: Ah.
1: I veiem com, quan expressen això, la mort arriba. Perquè deixen anar.
3: Ah.
1: O deixen a la dona, o al marit, o acomiado del gos... que no pot entrar a un centre mèdic, però que jo necessito acomiadar-me del gos que m'ha fet companyia els últims anys.
3: Alguna cosa que t'ha quedat pendent, que la fas i en aquest moment ja és quan ja pot anar en pau. Ja.
1: Mm-hmm.
3: Sí. És molt important poder decidir com vols anar-te'n.
1: Llavors, aquesta pel·lícula que ens està dient és això. I en Costa Gabres, que té 91 anys, que és el director, probablement està reflexionant sobre aquest tema, també, no?
3: Sí.
1: Perquè en 91 anys suposo que les coses que les planteges d'una manera diferent.
3: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Ernest. Mira, ha tingut el barret de l'Ernest. El deixo aquí, Ernest? A veure, Ernest, què tal? Com ho vas viure, tu, això de la pel·lícula que vam veure divendres passat?
5: Molt emotiva.
1: Molt emotiva.
5: Molt d'allò, que la vida, has de prendre amb consciència cada dia. Cada dia tens de llevar-te, d'esmorzar, anar a dinar, sopar i anar a dormir un altre cop. I és un dia per altre, cada cop fas les mateixes coses i desenvolupes diferents temes.
1: Ahà. Aquell escriptor que acompanya el metge, te'n recordes? Vols que em posi l'altra banda?
5: Ja.
1: Em poso l'altra banda.
3: És l'altra, sí.
1: Aquell escriptor que acompanya el metge amb els diferents casos,
5: sí,
1: aquell escriptor ho porta fatal, oi?
5: Sí, molt fatal.
1: O sigui, tot i que ja ha escrit sobre el tema, tot i que ell se suposa que és un expert a la vida quotidiana, que és el que parlaves tu, ho porta una mica malament.
5: Sí.
1: Què té? Té molta por? Què més li passa?
5: Que escriu i no entén el que li passa a altres persones.
1: Fixa-t'hi. Sí, se suposa que és un expert, però en canvi ell, quan veu els casos reals, ho viu amb certa angoixa, oi?
5: Sí.
1: Per què creus que ho viu amb certa angoixa?
5: Perquè veu el patiment de la gent.
1: Ahà, i llavors ell d'alguna manera el mimetitza, se'l porta cap a ell, oi?
5: Sí.
1: I ell això encara no ho té paït.
5: No.
1: Molt bé. Anem a la Rosa. Rosa, digue. No sé pas on te posar-te això. Aquí mateix, mira, Aquí. Aquest fil és un fil que s'agafa bé.
3: Sí.
1: Escolta'm una cosa. Te'n recordes de la pel·lícula, eh? Aquest metge que venen persones en diferents situacions i ell i el seu equip intenten que estiguin el millor possible i d'alguna manera que puguin fer el que els hi ve de gust, no? Mm. Tu com la vas veure?
3: A mi em va semblar bastant realista, però que també tenia un punt d'un final potser més feliç. No?
1: Un final potser més feliç.
3: Potser més feliç. Aleshores, és veritat que la realitat que viuen és molt bèstia, no? Jo no, afortunadament, jo em trobo bé i no tinc cap mal de res, no sé, mal de panxa, si menjo alguna cosa, però generalment el meu cos està bastant equilibrat així, no? I això també ho agraeixes, no?
1: En aquest moment ho agraeixes potser més, quan
3: exacte,
1: veus que n'hi ha
3: bastant
1: més
3: fins. Exacte. Llavors, bueno, doncs estic contenta de trobar-me bé, sense cap mal que em faci patir exageradament i que don gràcies a que tinc aquesta salut més equilibrada, no sé, perquè és que de veritat jo no tinc cap malaltia exagerada. Mm-hmm. Potser si algun dia menjo alguna cosa que no em va bé, doncs a lo millor aquell dia la panxa em fa mal, però generalment he de dir que gràcies a Déu estic perfectament.
1: Que sigui molt per molts anys.
3: Sí,
1: que sigui
3: és
1: per
3: veritat,
1: molts anys.
3: És veritat,
1: és
3: veritat. Vull ser una iaia i ella.
1: Molt bé, iaia i ella. En tot cas, la meva pregunta és, tu diries que et queda alguna cosa per fer allò que diguis? Ells ens fan reflexionar sobre què ens queda per fer perquè d'alguna manera ho puguis resoldre. Hi ha alguna cosa que tu diguis, això encara no ho he fet i m'agradaria fer-ho?
3: No, jo estic satisfeta amb el que he fet.
1: Molt
3: no
1: bé.
3: Necessito fer més. A veure, si faig més coses que em surten en el moment i que les puc fer, sí que les faré.
1: Uh-huh. Però no et queda cap recança.
3: No, de veritat.
1: Ah, doncs això està molt bé.
3: Home, sí, perquè això et dona tranquil·litat.
1: És que, de fet, has dit una cosa molt interessant. Dues, ara amb la tranquil·litat. Una és que la Rosa ha parlat d'agraïment. Us hi fixeu que en tots els casos les persones tendeixen a agrair? O li donen les gràcies al metge? O li donen les gràcies a l'equip mèdic? O li donen les gràcies fins i tot a l'observador, que és aquest escriptor, quan està per allà al mig?
3: Mm-hmm.
1: Tothom surt d'allà aliviat i content. Això és molt important, l'agraïment, no?
3: L'agraïment.
1: I l'altre és la tranquil·litat.
3: Sí, sí, sí.
1: No notàveu, cert, en tots els casos, quan arribava una mica al procés final, una tranquil·litat?
3: Sí, sí, sí,
1: Sí. Clar, potser el que busquem d'alguna manera és tranquil·litat, i agrair és un procés
3: de tranquil·litat.
1: De tranquil·litat.
3: Exacte.
1: Molt bé,
3: sí,
1: molt interessant.
3: Sí, sí. La veritat és que sí. Jo estic contenta de que em trobi bé. De moment d'aquí fins allà. A veure, si algun dia me fa mal, jo què sé, em torno el coll. No, jo sí, però són coses puntuals. Jo puc dir que generalment estic la mar de bé.
1: Doncs que sigui
3: estic per... xula.
1: Estàs xula, però que sigui per molts anys aquesta xuleria. Aquesta d'aquest tipus.
3: Molt bé.
1: A veure, Dolores. Ai. Permíteme, no te lo tomes mal, que te voy a poner aquí. Ay, que te he rozado. Espérate que se me pone al revés. Ara. A ver, Dolores.
3: A ver.
1: A todas esas personas que aparecen en la película, pues tienen un deseo. ¿Hay alguna historia que a ti te impactará más? ¿La de la gitana, la del perro, la de la mujer, la del dinero, la de las motos?
3: La de los gitanos mismos, me da igual.
1: Bueno, da igual.
3: Da igual.
1: O sea, que todas te gustaron de algún
3: todas
1: modo.
3: Todas me gustaron, sí.
1: ¿Sí? ¿Y crees que esas personas, como decía ahora Rosa, se van en paz, se van tranquilas?
3: Yo pienso que sí, porque si hacen un bien, pienso que se van tranquilas.
1: ¿Tú sabías, bueno, no lo sabías, te lo digo yo ahora, que el hospital que montó este médico y que vemos en la película, porque está basado en hechos reales, se desmanteló poco tiempo después? ¿No tuvo financiación?
3: No sé.
1: Pues ¿qué te parece del hecho de que se ponga en marcha un proyecto como ese y que luego se acabe cerrando porque no hay dinero?
3: Pues no sé si es que no hay o que se los deban.
1: En todo caso, yo lo que entraría a hablar es si realmente sí. Me interesaba que hubiera otras formas
3: hubiera
1: de
3: otra
1: morir.
3: Forma de morir.
1: Sí. Porque esa es una forma distinta de morir.
3: Sí.
1: Tú tienes la suerte de estar acompañada en tu vejez por la familia, sobre todo por tu hija Carmen.
3: Sí.
1: Estás respaldada, sostenida.
3: Sí.
1: Pero en realidad, la realidad de muchas personas,
3: están
1: por ejemplo,
3: solas.
1: Es que están en,
3: están
1: una, en un centro.
3: En un centro, sí.
1: Solas no, pero bueno, están en
3: están
1: un centro.
3: En un centro y no tienen familia y la, no,
1: o que no
3: están
1: tienen
3: con
1: familia,
3: ella.
1: O que la familia
3: no
1: está
3: puede.
1: Con ellos, no puede.
3: Sí.
1: De acuerdo. ¿Crees que eres una privilegiada?
3: Hombre, yo pienso que sí. Sí.
1: ¿Y estás agradecida?
3: Porque yo tengo mucho.
1: Vale.
3: Sí.
1: ¿Qué diferencia hay entre ti, entre tú, viviendo en casa, con alguien que te acompaña, en estos momentos en que aparecen inconvenientes de la edad? Que
3: sí.
1: Si ahora esto, que si ahora
3: si
1: aquello.
3: Lo otro.
1: Que hoy te dolerá más este lado derecho, pero ya tienes ahí como un bagaje.
3: Ya tengo como...
1: Que si esto, que
3: sí.
1: Si lo otro, que
3: sí.
1: Si ahora...
3: Sí.
1: Entonces, ¿Qué diferencia crees que hay entre alguien que vive en casa con la familia o alguien que está en un centro?
3: Yo pienso que mejor estar con la familia que en un centro.
1: Vale.
3: Porque yo tengo a mi hermana que está en un centro y estaría mejor con sus hijos con él, en el centro. Aunque está muy bien en el centro. Pero esa cosa ella la tiene.
1: Pero tú sabes que la familia que sostiene sí. A una persona mayor o a una persona
3: sí,
1: enferma es
3: tiene
1: duro.
3: Que estar es duro, ya. No sé, bregar con una persona mayor que entiende muchas cosas.
6: Pero hay que hacerlo.
3: Tiene que
6: ir haciendo.
3: Haciendo, como dice la Ángela.
7: También hay circunstancias.
1: Hay circunstancias, claro.
7: La gitana no puede estar con nadie.
3: No, ella no puede estar.
7: Tiene
3: no.
7: Una enfermedad mental que
3: es malo.
7: No sabe, ya ni habla.
1: Claro, hi ha malalties que són més dures que d'altres en el sentit de cuidar, sí? En la pel·lícula el que veiem sobretot és malalties terminals.
7: Sí.
1: El que veiem a la pel·lícula és gent més jove o més gran. No veiem tant belleses,
3: no
1: veiem tant gent gran, sinó que veiem gent que doncs tenen això. Normalment un càncer que els porta a estar en situacions límit, no? Però bueno, ja que teníem aquí la reflexió d'estar en un centre, clar, un centre amable com aquest, la pel·lícula
3: sí.
1: Realment ens reflecteix un edifici que podria haver estat un palauet a França, apartat una mica del bullici, Clar, hi ha uns jardins, és molt bonic. L'espacio és molt bonic.
3: Sí, és molt bonic, però con su família estaria millor, però ella està que no puede estar.
1: Incluso los que aparecen en la película que están muy enfermos, ¿tú crees que estarían mejor en casa? Si pudieran...
3: Yo pienso que no.
1: No, en ese sentido, cuando ya está la enfermedad muy avanzada y hay muchas necesidades físicas,
3: yo pienso que está mejor en el hospital que en tu casa.
1: Acordémonos que a lo mejor no lo recordamos porque es el primero del caso de la chica joven. O sea, acordamos, sí, el caso de la chica joven. Amber, gracias.
3: Vale,
1: te quito este pompón. Y el pompón se lo ponemos a Ana.
3: El pompón.
1: Permítame usted,
3: No me pincho.
1: No te pincho, no. Ah, bueno, queda una mica así.
3: No te pincho.
1: Ana.
3: ¿De qué tienes gana?
1: Pues ha sonado rimado y todo, ¿eh? Ana, ¿de qué tienes gana?
3: Claro.
1: Pues yo te digo de qué tengo gana. Uy, no sé. Ahora me has pillado. ¿Y tú de qué tienes ganas?
3: Pues yo, hombre, estoy aquí muy contenta.
1: Ah, muy bien.
3: Y estás tú también.
1: Ah, muy bien.
3: Y todos que están aquí.
1: Genial.
3: Y ya está. ¿Qué quiero más?
1: Pues mira, sería muy bonito relacionar eso con la película, ¿no?
3: Sí. O sea...
1: Porque hay ahí mucha humanidad, ¿verdad? Hay mucha gente rodeando ese momento en esa película, ¿verdad? Y hay gente, el equipo, las familias en general son muy receptivas, algunas más, algunas menos, pero hay mucha gente apoyando y sosteniendo eso en esa película, ¿verdad?
3: Sí, estaba muy bien.
1: ¿Te gustó?
3: Muy bien, sí. Pero sí que estaba bien.
1: Sí,
3: es verdad, sí estaba bien.
1: Todo el mundo dice que sí, que le gustó, que era una película así...
3: Sí, normal. O sea, una cosa que dice, está haciendo tu vida,
1: sí,
3: casi.
1: Y de algún modo lo que dices tiene sentido, porque lo que ves ahí reflejado es un poco la vida de todos, sí, o la que hemos vivido con personas que conocemos,
3: sí,
1: ¿verdad?
3: Sí.
1: ¿Tú tienes perro o gato?
3: No lo quiero.
1: Bueno, no has vivido con...
3: A ver... Que lo quería porque los niños venían y yo... el perro, Y digo, pues pobre, lo estoy amargando. Y digo, porque vaya el perro a otro sitio, ya está.
1: Vale, o sea, pobre, tú ni has convivido con perro ni convivido con gato. Ya tenías los hijos para convivir.
3: No,
1: quiero llevar, no quiero poner al mismo nivel los hijos que los gatos y los perros, ¿eh? Nada más lejos de mi intención. Lo que ocurre es que cuando crías hijos muchas veces, y tú tienes tres.
3: Sí, yo tengo tres.
1: Y trabajas.
3: Sí.
1: Tu marido, tú trabajas, pues no queda mucho tiempo. Bueno, pero trabajaba en su momento.
3: Sí.
1: ¿Vale? Me refiero a que ya no queda tiempo a veces para tener un... Para convivir con un animal de compañía.
3: Es que mi fallo, si no me gustan...
1: Además, no te gustan.
3: No quiero yo amargar ese animal.
1: Vale, o sea, es respetuosa con ese animal. Y
3: claro, si yo no de esto, pues...
1: ¿Pero tú entiendes que ese señor en la película necesite despedirse de su perro? ¿Tú lo entiendes eso?
3: Sí.
1: Aunque no te, los animales sí, no te sí, gusten que, especialmente.
3: Sí, porque es lo mismo, en un momento digo, oh, pobrecito, ¿no?
1: No me toques esto, que
3: no me toques, que yo no...
1: Pero tú entiendes que ese señor necesite ese despedirse ¿qué? Del animal y...
3: Sí.
1: ¿Sí?
3: Sí, eso es como una persona que se va.
1: Sí, de algún modo, sí.
3: ¿Vale? Como se fue mi marido. Uh-huh. Igual.
1: ¿Que pudo despedirse de todo el mundo tu marido? ¿Pudisteis estar ahí?
3: Sí.
1: Qué bien, qué bonito.
3: Sí. Y lo vi cómo se murió.
1: Bueno, estabas ahí justo en ese momento, que a veces
3: todo, estaba
1: pasa
3: todo
1: que has ido a tomar
3: encima,
1: un café.
3: Sí. No, y encima todos.
1: Todos estabais
3: todos,
1: ahí.
3: Todos estaban
1: ¿Eso ahí. Te dejó en paz?
3: Pues no, yo todavía...
1: Pero el hecho de... No el hecho de que él ya no esté, sino el hecho de que en ese momento, cuando se fue, estuvierais todos, te dejó en
3: todo,
1: paz.
3: Todo.
1: No del todo.
3: Yo no.
1: Vale.
3: Yo no. No, y ellos tampoco, ¿eh? Pero bueno, ellos tienen los niños pequeños y...
1: Y están más distraídos.
3: Claro, y mira, ya yo, mira, que vamos a ir ya yo. Y también decían ellos, y el ya yo. Entonces ellos preguntan, ¿el ya yo le pasa esto y esto? Entonces, quedaron.
1: Bueno, es Sabes, es que sabes que hay familias que no comparten eso con los niños. Los niños, uy, ay, los niños, muchas veces el abuelo o la abuela está y ya no está.
3: Ya no está.
1: Pero no ven el proceso. Pero, no, claro. O sea, que en el caso no. Sí que ellos si preguntan es porque saben que hubo un proceso ahí.
3: Sí. Pues iban y traían cositas para Yayo.
1: Tenían en y cuenta.
3: Todo, mira, Yayo, eso te lo pones, esto, pues esto no me gusta, tú te pones este, Yayo, mira, una cosa.
1: Pero ese amor se lo llevó él.
3: Se lo llevó.
1: Eso es importante.
3: Sí, sí.
1: La película parla molt d'amor, ¿eh? Sí. Parla molt d'amor.
3: És que una persona que se va i te queda sola, que jo no me quedo sola, perquè ja te digo, te los tengo todos.
1: Però no estàs con ell, estuvisteis toda la vida juntos. És que tienes el todo. Bueno, ya me lo llevo. Gracias.
3: Muchas gracias. Adiós. Se van a tirar todo el
6: mundo. Yo te quiero poner tú, es que no.
1: Remenar ahí.
3: Remenar, ya ves.
1: Aviam. Carmen. Ara sí que em poso així que descanso una mica. I si no estava quedant major peruda. No, estic bé. Carmen, què? Tu no sabies ben bé què venies a veure, oi?
8: Jo no.
1: I després què?
8: M'impactó molt.
1: A tu et va impactar, eh?
8: Sí. Mucho.
1: Sabries expressar, que a vegades no en sabem, però... perquè ens costa trobar la manera, però allò que et surti, sabies expressar per què et va impactar?
8: No sé, jo penso que al final de la meva vida, si arriba amb una malaltia d'aquestes, jo vull decidir i marxar de la manera més digna. I com te vaig explicar en el seu moment, jo vaig veure coses que van viure a la mort del meu pare. Com si digués, vull marxar sol, però alhora, una setmana abans, s'havia despedit de tothom. I és una mica tot.
1: Quan tu dius, veig la pel·lícula i parles del dret a decidir, vol dir que abans no t'havies plantejat l'opció i veient la pel·lícula, d'alguna manera, veus que és més possible aquesta opció?
8: Jo m'ho vaig plantejar arrel del meu pare.
1: Uh-huh.
8: Perquè el meu pare havia d'acabar amb una màquina connectada, a respirar, fins que el seu cos digués prou. I no sé per què, aquella nit no ens vam quedar la mare i jo i va decidir marxar. I ja s'havia despedit dels fills, dels nets, bisnets, algun, i va marxar quan ell va voler estar sol.
1: Ja. Clar, això que dius tu ara, que sembla així com molt natural, sí. I que veient la pel·lícula veus que és molt més natural del que sembla... Hi ha molta gent que no
8: ho entén.
1: Que no ho entén, eh?
8: No, perquè
1: no ho entén així.
8: Nosaltres l'havíem acompanyat durant 15 dies, la mare i jo, cada dia, nit i dia, van passar 15 dies. Inclús ens van deixar un llit del malalt perquè descansessin la mama i jo a l'hospital.
1: Veu estar allà acompanyant de la manera que creieu que ho havíeu de fer, però el que veieu és que la persona, tot i que està molt fotuda, té el dret a decidir
8: a morir-se.
1: Quan.
8: Sí, sí, sí. Va ser l'únic dia que el van deixar sola.
9: Eso llega.
8: Vam dir, no, hem d'anar a descansar, ella per mi, jo per ella, hem d'anar a descansar. I aquella nit va decidir.
1: Anna, tú estás diciendo, cuando oyes a Cam, estás diciendo, sí. No, eso no se... Eso se... Te has dicho, no se decide, sino
9: no
1: que...
9: No se decide que
8: vuelve. Vuelve, pero por ejemplo,
1: pero,
8: mi madre...
1: Lana no entiende.
8: No entiende. Y mi madre...
1: No, se te llevan. No, sí. No eres tú que decides que te vas.
8: No sé.
1: Pero veient la película cuestiones això.
8: Sí.
1: No es pas així.
8: Jo crec que el meu pare va ser molt fort. És el mateix. Ell sempre ens deia, jo no vull morir al Ricard Fortuny. Ell tenia por al Ricard Fortuny. A l'hospital no, pel que fos.
1: No és una qüestió de que el Ricard Fortuny
8: mira,
1: sinó que ell, pel que sigui...
8: Va perdre. Ell deia que el Ricard Fortuny era per a matar a los viejos. Ell va morir, el primer germà, dos germans, va morir a l'hospital. I jo li deia, a veure, pare, si s'han mort dos tiets a l'hospital, el dia que arriba te'n mores a l'hospital com el Ricard Fortuny. Deia, no, és diferent, però a mi no me lleves.
1: Ell tenia clares certes coses.
8: I clar, i com que per lo que li va agafar després de l'infart, aquesta broncoaspiració, que ell respirava connectat a una màquina i no podia menjar, va estar 3 dies mentre arreglàvem els papers pel Ricard Fortuny.
1: I ell va decidir que no hi anava.
8: Sí, el ell es va posar bé d'un infart, va arribar a casa perquè sempre es deia que volia morir a casa. Li van donar l'alta al dematí de l'infart, va arribar a casa, va passar el dia a casa i a la nit li va agafar la broncoaspiració i cap a l'hospital. I va morir al cap de 4 dies.
1: Però
8: el dia que va marxar la va millor.
1: I fixeu-vos que estàveu fent els papers per anar on ell, pel que sigui, no volia anar.
8: Sí, perquè és que no el podíem tenir a casa.
1: Per tant, ell va decidir. Quan diem que tenim capacitat de decisió, no és que jo moriré a les Maldives o deixant de Palmeres.
8: No és això.
1: Jo, d'alguna manera, hi ha coses que no vull, o hi ha coses que vull, que són petites coses. No
8: petites
1: són
8: coses.
1: Aquest panorama meravellós de les Maldives. No, és una cosa molt més petita.
8: Petita.
1: I molt més quotidiana.
8: I quan el van posar manoples perquè s'ho arrencava tot i a les cames perquè no es llegués, ell deia, mira com ho estàs poniendo. I me lo estás haciendo tú.
7: Sí, ja.
8: I aquella nit van dir, bueno, doncs anem a casa i descansem. I demà tornem. I ja està.
1: Molt bo, molt bo.
8: Sí.
1: Ara la Dolores, que és la dona, la vídua d'en Juan, està explicant també...
8: Sí. Capa que se lo arrancava todo.
10: Mira lo que me has hecho ya. La carne no se la ha hecho. La ha hecho el hombre.
1: Pero en ese momento, lo que dijera o dejara de decir Juan, no era tan importante si era tal como lo, como que para él era ya algo que no quería.
8: Que no quería, no.
10: No quería.
1: Por tanto, ¿tú estarías de acuerdo con tu hija que tu marido se fue cuando quiso irse?
10: Yo sí.
1: Imagínate, eso sí, eso es un... Per una societat judeocristiana, per una societat judeocristiana en què tenim molt integrat que és algú superior que decideix sobre nosaltres quan marxem d'aquest món, que algú com tu, Dolores, que alguien como tú con 91 años diga que es, tiene la sensación de que su marido se marchó cuando quiso o cuando dejó él ya está aquí.
6: No, yo no voy a estar a la pelea.
10: Bueno, yo
1: ¿Pero tú crees que de algún modo fue él quien dijo, ya no puedo más?
10: Yo pienso que sí.
1: Claro, eso significa que nosotros tenemos algo que decir en cuanto nos vamos. Eso es muy revolucionario, porque todavía estamos en el yo sufro porque no hay más remedio, yo me muero cuando alguien me lleva. Pero decir, voy a sufrir de algún modo como yo pueda llevarlo, pero como quiera... Y que al mismo tiempo yo digo hasta aquí, cuando yo digo hasta aquí, es muy distinto. Es muy liberador. Porque de algún modo nos da la opción de poder trabajar eso para poder tener la mejor manera de llevar a cabo esa estrategia, ¿no? Que cada uno es la suya. Porque cada uno tiene sus tabús. Carmen hablaba de que mi padre no quería ir a tal centro.
10: No.
1: Pero tú a lo mejor es otra cosa la que no quieres de ninguna manera. O tienes esa necesidad,
10: no,
1: y ahí está muy importante,
10: y
1: para el otro
10: no estaba en casa, no podía estar. Pero
7: no, cuando están así.
10: No estaba así en casa, no podía estar.
1: Y él, como lo que quería estar en casa...
10: Y él estar en casa, dijo, pero no podía estar.
1: Me voy.
10: Duró 2 días.
1: Los días. Vale.
10: Me voy. Todos los días los
6: voy. Ay, me voy.
7: Sí. La última vez que ingresé era ya el día siguiente, lo pasaban al Ricardo.
10: Lo pasaban.
7: Y aquel día para que descansara y al día siguiente volviéramos para ella llevar todo al Ricardo Fortuny, pues dijimos, bueno, te vas tú, ella no, te vas tú y yo me quedo, y una por la otra, dijimos, nos vamos las dos,
10: vamos.
7: Y a primera hora de la mañana volvemos.
1: Bueno, pues qué bien.
7: Y a las 6 de la mañana ya nos llamaron.
10: Llamamos,
7: de que, bueno, ya cuando está, lleguemos, la caliente para mí acabar.
1: Pues qué bien, que de algún modo vosotras os pusierais de acuerdo para...
10: nos quedábamos allí las dos, ¿eh? Todas las noches nos quedábamos las dos,
1: desde
10: ya que nos, nos fuimos a descansar.
1: Ya
10: quedamos sin ir.
1: Bueno, le pusisteis bien el momento y era hora, sí, porque el pobre hombre a lo mejor estaba esperando que le pusierais bien la situación.
10: No sé.
1: Ahí ya no, ya. Carmen lo ve de otra manera. Tú dices, no sé. Ahí
7: sí,
1: no,
7: ella
1: no,
7: tiene algún día aquella cosa
1: Oh, bueno. No, es que es muy duro.
7: Ella,
1: que tu marido se quiera marchar.
7: Le ha costado mucho el que no estuviera allí, como dice Ana María. Ella no estar presente. Le ha costado mucho.
1: Pero es respetar, al fin y al cabo, su voluntad. ¿No? De algún modo es...
7: Pero,
1: que de hecho, en la película vemos eso. En la película vemos esa mujer...
7: Del enfermo.
1: Que esa mujer dice, no, tiene que hacer más cosas, tiene que curar a mi marido cuando es incurable.
7: Exacto.
1: Y en un momento determinado dice, es que tengo mucho miedo a quedarme sola.
7: Claro.
1: ¿No? Entonces, ¿qué me puede? Me puede el miedo a quedarme sola. No quiero que te vayas porque yo me voy a quedar sola.
7: Sí,
1: entonces, en ese caso, tú también hablas de alguien con la que habías pasado la vida, que era parte de ti. Si él se va, tú te quedas sola. Esos cónyuges que, y de hecho, esos cónyuges que al cabo de 4 días, él o ella,
7: Se van
1: también, ¿no? Porque dicen, ¿qué sentido
10: no
1: tiene?
10: No, todos se van, todos se van. Sí, todos se van.
1: No todo el mundo, pero hay muchos pero casos.
10: No todo el mundo, sí, todo el mundo.
1: No, que todo el mundo se va, está claro que todos nos morimos. Y el que no quiera ver eso, o el que está pensando que vivirá como Walt Disney allí como crionizado,
10: claro,
1: lo tiene.
10: Sí, claro.
1: Porque además,
10: qué aburrido
1: estar 200 años en este mundo. Y ya lo conocemos todo, ¿vale?
10: Sí, sí.
11: Bueno, jo vaig a seguir cap allà. L'Àngels i jo ens passejarem mentre parlem. Cap problema. Aquest va bé, Ramon?
12: Ai, reina, i què t'he dit?
11: Bueno, l'Àngels... És que em va de conya, perquè l'Àngels no va poder venir divendres passat.
13: Una mica més cap allà, que cap allà. Així no hi ha tant. Perfecte.
11: Vale, vale. Este és el directe, és el que passa. Este és el directe. El gravado, però que quiere ser... Naturals. Aviam, tu no vas poder venir la setmana passada a la pel·lícula per circumstàncies?
12: Perquè no em trobava bé.
11: En tot cas, et podem facilitar perquè tu puguis veure-la i tal. Però de tot el que has escoltat avui, què t'imagines tu?
12: Bueno, jo m'imagino que tothom ho agafa com molta tristesa. Jo, per exemple, que em trobo tan malament de sos, o sigui, tot això i pateixo molt... Lo veig com una cosa maca, si te pots despedir de la teva família. Mm-hmm. Si jo no voldria marxar pels meus fills, està clar. Però jo trobo que és una cosa que si la persona no està bé, considero que no té de ser una cosa... Té de ser maco que marxis. No sé si
1: clar, parlem de qualitat de vida.
12: Ah,
1: què és la qualitat de vida?
12: Ah, sí.
1: Bon dia.
12: Jo
1: la qualitat de vida és estar bé.
12: D'aquesta manera.
1: Estar bé des de la percepció d'un. I si no, fem-ho bonic, deies tu.
12: Ah, això.
1: Ah, de tot el que hem parlat, hi ha una percepció i és que potser tenim alguna cosa a dir en com ha de ser la nostra vida final, no? Com ha de ser el que tot ens arriba.
12: Sí, jo, per exemple, ja m'he fet els papers de l'eutanàsia.
1: Les últimes voluntats, no?, que diuen, si t'han de reanimar, si no t'han de reanimar, quins tractaments sí, quins tractaments no.
12: Degut que, com que vaig començar tan joveneta a estar malament, i moltes vegades t'has de fingir perquè els fills no pateixin o els que estan al teu voltant, que no ho passen malament, jo penso que marxar, anar-hi, és una cosa bé, bé per aquella persona.
1: Molt
12: perquè
1: bé.
12: Llavors deixa de trobar-se amb aquesta angoixa contínuament i amb aquest malestar. Jo som molt alegre i molt bé, però, esclar, tinc tants moments, tantes hores, tants dies que em trobo malament que jo veig bé marxar.
1: Que de vegades
12: però despedir-te de la teva família i fer-lo bonic. Per ells, perquè els que queden són els que pateixen.
1: Està
12: el que,
1: clar.
12: El que marxa, doncs, està...
1: S'allibera.
12: S'allibera. I aquesta és la meva opinió.
1: S'allibera però... d'aquest cos. Parlàvem
12: ah,
1: de que el
12: mateix.
1: Cos és el que
12: perquè
1: ens
12: la ment no sabem
1: mal.
12: on te va.
1: El cos ens fa mal. Aquesta cama, aquest ronyó, aquest... Però, realment, si tu dius prou, aquest cos
12: que
1: queda aquí.
12: Que ho puguin acceptar els altres. I que no pateixin.
1: Perquè tu, en essència, no ets aquest cos. Tu, la mare Àngels dels teus fills, no és aquest cos. És algú
12: clar.
1: Que va estar present
12: clar.
1: I que, d'alguna manera, és un ancestre que sempre estarà en la teva cadena de...
12: Ah, això mateix.
1: En la teva cadena familiar. Per tant, això és el que és. De vegades te'n toca un, de vegades te'n toca un altre.
12: I tant,
1: no?
12: I tant.
1: Molt
12: i tant.
1: Bé.
12: Bueno,
1: doncs espera,
12: gràcies.
1: Que t'agafo això. Trec tots els estris.
12: Jo és la meva opinió.
1: Ja em sí. sembla molt bé, si és que es tracta d'això, que aquí expressem. Doncs, res, ja em faig un liu. Ves que...
12: Perquè hi ha gent que sent dir el que jo estic dient sobre la mort, sobre el que dius, meu, jo no puc més.
1: Ahà.
12: I diu, si li dius al metge, per exemple, t'endria el psiquiatre. I si li dius a la gent, diu que aquesta no està bé. I jo, gràcies a Déu, estic bé, estic feliç, molt feliç, perquè els meus fills són feliços, perquè tinc una neta que és preciosa.

0: pel·lícula. A mi em van educar per curar, em van educar, diguem, de la universitat per curar, i en realitat he entès que es tracta d'acompanyar. Quan la medicina convencional ara encara ens envia, si tu vas amb malestar al psiquiatre, potser el que estàs demanant no és anar al psiquiatre, no és medicar o fer un seguiment, diguem-ne, científic de la teva situació. El que estàs expressant és un tema existencial. El que estàs expressant és una cosa molt humana, no? Llavors, aquesta... encara està pendent aquesta humanització de la ciència mèdica, no? I, de fet, aquest metge de paliatius diu: jo havia estat un metge convencional fins que me'n vaig anar a l'Àfrica, vaig veure segons què, i diu: la meva concepció de vida va canviar, i és quan vaig ser un metge de paliatius, no? D'alguna manera vaig acompanyar més que no a meditar, no? S'ha de medicar pel dolor, però no per l'ànima, no? Diu en algun moment. Bé, doncs, fins aquí... jo penso que hem fet molt interessant aquest programa parlant de la peli. Espero que tothom la pugui veure, si té un moment, si en té ganes, per sortir esperançat després de la visió, de visionar-la. I ja està, i fins aquí. Que bonic poder parlar de temes tabús. Som revolucionaris, rebels, perquè estem parlant de temes tabús. No l'he preguntat al Ramon perquè no la va veure, però també, com a l'Àngels, l'animem a veure-la. I a tots vosaltres també, i fins aquí el programa d'avui. No ens allarguem més. I res, diem un adéu col·lectiu. No sé si el Ramon vol fer alguna filigrana, com que sé, aquestes coses que es fan. Però diem un, dos, tres i adéu. El Xavi ha marxat.
1: Sí.
0: Això és molt lliure, ja és així.
1: Adéu.
0: I ja tornarà, o no? Doncs escoltem, que gràcies. Que fins la propera. Un, dos, tres.
2: Adéu.
3: Ona Villas, 107 FM.
4: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
3: Sintonitzes Ona Villas. Sintonitzes Ona Villas.
5: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderets.

0: no puguis... Ona Villas, 107 FM.
1: Top Country Music, amb Rafael Corbí. L'actualitat de la música country, tal com sona avui en dia.

Tampoc serveixen les previsions de nous senzills i d'entrades a les llistes quan hi ha novetats com aquesta. Taylor Swift s'ho han portat tot per davant i aquesta setmana és el debut més alt a la llista de Music Row del Country Breaker Radio Chart, que cada setmana repassem aquí el Top Country Music amb Rafael Corbí. Debuta el 34, el seu nou tema, amb aquest I Knew It, I Knew You. Taylor Swift des de Walt Disney Records i a través de Pixar ens acompanyava. I també una novetat altíssima, el duet entre Lainey Wilson i John Mayer, número 41 aquesta setmana amb Phone Kiss.

que té una de les millors veus de l'actualitat musical, si no la millor. Ella i Ella Langley es disputen, al meu entendre, el regnat de la música country actual, tot i que Ella Langley ho està fent molt bé amb aquestes darreres cançons. Lenny Wilson i John Mayer, Funk is Wallet, debuten al número 41, i Chris Young, us la presentàvem la setmana passada, debuta aquesta setmana al 63 amb la cançó I Didn't Come Here to Live.

altra de les cançons que ens arriben aquesta setmana. I anem cap a Lexington, cap a Carolina del Nord, on ens arriba la següent novetat, concretament a càrrec John Radenhall. Ell debuta aquesta setmana amb End This Way, una cançó que ocupa la posició 71.

Hall, novetat de la setmana a la llista de Music Row amb aquest tema End This Way. I la darrera de les novetats, amb el top 80, ocupa precisament la darrera posició de la llista. Primera setmana Music Row per Robert Ross amb aquest tema anomenat For You Girl. Novetat al número 80.

cançons que feia setmanes que no escoltàvem han anat pujant a poc a les llistes i ara les escoltem. Dues balades ocupen la posició 5 i la posició 4. Zach Top amb aquest South of Sanity. Aquesta setmana és la primera de les novetats. El cantant de Sunnyside de l'estat de Washington que puja del 7 al número 5 després de 25 setmanes a la llista de Music Row. I el número 19, aquesta col·laboració entre Hardy, Eric Church, Morgan Wallen i Tim McGraw, anomenada MacArthur, que puja del 6 al 4.

la societat de balada, oi que sí, Hardy, Eric Church, Morgan Wallen i Tim McGraw, amb aquest MacArthur. La resta de les tres cançons del top 5 aquesta setmana continuen mantenint la posició, 36 setmanes en llista, per Josh Ross amb Hate.

Hate How You Look, Josh Ross repetint el número 3 i repetint el número 2 després de 15 setmanes a la llista, Jason Aldean. Això es diu Don't Tell On Me.

Són els èxits del demà, de les futures setmanes, amb aquesta minillista de l'On Deck Sent to be Charting, amb cançons com aquesta de Cole Wetzel, que es diu Hearts Like You, o aquesta de Jonathan Hale Brown, amb el bo i millor de la música country d'actualitat, i aquest Goodbye Looks Like.

Els Jonathan Hale Brown and Goodbye Looks Like. I una molt bona banda que hi han sentit bastant en els darrers mesos. Són els Soul Circus Cowboys, presenten nou senzill i volen entrar també a la llista de Music Row. Això es diu Something Stronger.

Soul Circus Cowboys i aquesta cançó que acabeu d'escoltar, el tema anomenat Something Stronger. També forma part de la minillista del Soon to be Charting, la Carly C, des de Nova Jersey. The grass looks greener. That is

aquest repàs als èxits del demà amb una nova cançó d'un dels cantants europeus que més triomfa a les llistes americanes. Es diu Chica, des de Finlàndia, i amb aquesta cançó que també és de les més recomanades aquest mes. You and Whiskey.

I a la recta final del nostre espai anem amb les cançons amb més suports de la setmana, que no són aquestes, perquè són les que hem escoltat com a novetats més altes a la llista, Taylor Swift i Lainey Wilson and John Mayer. Però per darrere d'ells s'hi troba, per exemple, la cançó de Luke Combs, aquest Viva You, una cançó preciosa que puja del 18 al 10 amb la seva setena setmana en llista. I del 35 al 23, pujada forta segona setmana a la llista de Music Row per al tema de Riley Green, que es diu Think As You Drive.

I tancarem la paradeta amb la cançó de l'Stella Lefty, Boston, que puja del 37 al 29 amb la seva quarta setmana a la llista del Country Breakout Radio Chart de Music Row. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem.
2: Ona Vitlles 107 FM.

Las mil y una rumbas es van cantant una nit per deu gitanos i sent foguera amagada sota el coixí.

les mesquis. Perquè els dies no passen i no arriba la mort, ni si l'heu demanada, ni si l'heu demanada, si voleu un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. Jo som mai un flor, i no us heu de viure aquí. Fins demà!

0: Bona nit, Cap Roig!
1: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... mira, tio, em sap greu, però... no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

Hola, hi ha gent que se li apareix la verge i a nosaltres se'ns apareix la sintonia. Volia fer un davantal que parlés sobre aquest Mundial. Està sent com un impàs, un canvi, on les seleccions petites ja no són tan petites i les seleccions grans ja no són tan grans. Però sobre la marxa, venint cap aquí, decidir canviar el tema. I el tema és els valors que la gent i les institucions sempre parlen del futbol, no? Tenim uns valors, els clubs tenen uns valors, les federacions tenen uns valors, però sovint els valors és postureig, perquè des de l'entitat més petita d'un poble fins la FIFA te'n dones compte que les seves actuacions no tenen res a veure amb els valors que propugnen. Per exemple, si un dels teus valors és el compromís i l'esforç, doncs has de predicar amb l'exemple des de baix fins a dalt. I si un dels teus valors és el joc net i la justícia, és evident que el que no pots fer és perdonar una targeta vermella a un jugador perquè el president dels Estats Units et truca dient que el següent partit li agradaria que jugués. I d'això començo a semblar l'abuelo Cebolleta, però ja fa bastant de temps, i cada vegada més del futbol, per sort, es redueix que en el moment que et xiula l'àrbit són 11 contra 11 i la resta no importa. Però cada dia més tot el que envolta el futbol és escarós. Comencem.

0: Molt bona tarda. Avui és 6 de juliol. Estem a la sintonia d'Ona Villes, el 107, i com deia el Joan, hem recuperat per fi, gràcies al nostre director, el gran tècnic Lluís Miquel, que ens ha pogut recuperar aquesta sintonia, que un és una mica llec, lego, no?, que es diu en temes informàtics, però ja tenim el nostre distintiu. Una mica doncs, el que ha parlat el Joan en aquest davantal, jo ho havia vist, aquesta notícia, no?, de la suposada, bueno, no és tan suposada, trucada de Donald Trump a Infantino, el president de la FIFA, perquè li traguessin la targeta vermella a un jugador dels Estats Units. I la veritat és que no m'ho creia. És en sèrio o no?
1: Sí. Clar, vivim en un món que quan has publicat alguna cosa ja saps si és una broma o és veritat.
0: Clar.
1: Perquè hi ha coses que són tan surrealistes. Una vegada, per un cap d'any, fa molts anys, els amics, abans de sortir o el dia abans, sopant, perquè ens anàvem amb el cap de setmana, els dies de festa de cap d'any fora de Barcelona, vull dir, i algun any havíem fet que cada un tenia que fer una actuació artística, no? Hi havia qui cantava, hi havia qui ballava i hi havia qui feia petites actuacions teatrals. Hi ha un any disculpeu, va ser una mena de monòleg que llavors no estaven gens de moda, on llegia el diari, i perquè era el 28 de desembre, i em dedicava a mirar notícies i pensar que algunes eren inocentades quan eren veritat, no? Si això era als anys 80 ja passava, avui en dia ja és que és brutal. Vull dir, ja veus una cosa i ja penses que és conya, perquè on s'ha vist que el president d'un país organitzador truqui al president de la FIFA per dir-li que el jugador de la seva selecció ha de jugar? Bueno, vivim en aquest món ja.
0: Però el que és curiós és que no hi hagi allò una reacció total, no?, de la resta de seleccions que diguin fins a què hem arribat, no?
1: Això sí, com... sí. Bueno, les seleccions suposo que callaran. Just abans de venir, escoltant la ràdio, mentre treballava, i sentir que Bèlgica, independent del resultat, presentarà una queixa, i la UEFA ha presentat una queixa formal, no? Perquè què és això, no?
0: Clar,
1: hi ha vegades que hi ha coses que són injustes, però bueno, dius, és injust o no en funció de ben com tu miris, no?
0: Sí.
1: Però és que aquesta vegada no, és que no tenim cap
0: ni peu. Està mortadelo, això.
1: Jo estic esperant que el Trump s'erigiri a Truita un dia i truqui a l'estat espanyol i digui que vol una Catalunya independent, i un psicòleg.
0: Ostres. Ahir, gran partit, bueno, sobre el tauler, aquest Brasil-Noruega.
1: Sí.
0: Brasil al carrer. Jo, a mi és un equip, el país com a tal i els seus habitants em són molt simpàtics, però la selecció brasilera històricament sempre m'ha estat molt, molt antipàtica. Mira, així com l'Argentina, doncs en cau bé, abans inclús que el Messi. I bueno, doncs al final el Brasil 1, Noruega 2, hem de pensar que, bueno, és el que et comentava, aquest Brasil no és el Brasil del 74, no. Del Zico, Sócrates i companyia.
1: No, ni del 74 ni del 82 aquí, també va caure eliminada, però amb un joc espectacular, ni molt menys el Brasil dels Ronaldo, Romario, Rivaldo...
0: Imagina't.
1: I altres, no? Però jo el que he vist de Brasil durant aquest Mundial era un joc vulgar.
0: Sí,
1: molt vulgar.
0: Molt
1: jo,
0: vulgar.
1: De fet, jo crec que van agafar l'Ancelotti per preparar ja un estil de joc més d'assegurar que una altra cosa, no? No sé.
0: Bueno,
1: ja fa temps que Brasil no té una bona selecció.
0: Sí.
1: O una selecció comparable a l'últim Mundial que van guanyar, no? O que ja fa uns anys, eh?
0: De fet, el partit anterior, que va ser contra el Japó, el Japó els va posar contra les cordes.
1: Sí, vaig veure la segona part, o un tros.
0: I al final, la tàctica brasilera va ser penjar pilotes a l'olla, no? Que és un...
1: Brasil penjant pilotes.
0: Sí. És una cosa... I bueno,
1: per,
0: i això...
1: Per cert, Japó em segueix agradant molt, eh?
0: Molt, sí.
1: Molt ordenats, molt... intenten jugar des de darrere, malgrat saps que jugues amb un equip superior a tu, doncs et tanques, no? Però...
0: Sí, sí. I allà això que, bueno, semblava que les coses començaven bé pel Brasil, perquè en el minut 13 ja van fer un penalti als noruecs, el va fallar. Cosa curiosa, no el va llançar Vinícius, i avui he llegit crítiques de la premsa brasilera de que es va amagar el gep i tal. Ell diu que no.
1: No, és que no acabo d'entendre perquè no ho va tirar, perquè si es va encarregat de tirar penaltis...
0: Clar. Clar, clar, clar.
1: Però que hi hagi tot, va acabar voler cedir així solidàriament a...
0: sí.
1: Però dius, va 0-0, estàs amb una eliminatòria del Mundial, ho cedeixes solidàriament que vas 3-0, però no en 0-0,
0: sí, sí.
1: No ho vaig acabar d'entendre, eh?
0: I el segon penalti, que ja faltaven 3 o 4 minuts per acabar, el va llançar el Neymar, que va entrar en els últims minuts. I Noruega tampoc és que ho bordi, però clar, té un senyor allí davant que de 4 pilotes que li van arribar, dues les va ficar dins, que és el Haaland.
1: Dos golaços.
0: Sí, sí, sí.
1: Una rematant de cap des de certa distància i la segona amb un papino des de fora de l'àrea que ens ha dado un pal impressionant.
0: Uh-huh.
1: Bueno, és que quan tens un gran golejador, les coses s'ajuden molt, eh? L'Anglaterra ha anat passant, bueno, jo vaig veure l'Anglaterra a Àustria, si no recordo malament, i van passar perquè el Keynes va posar l'equip a l'esquerra i va fotre dos gols.
0: Sí.
1: Em va agradar relativament força l'Anglaterra.
0: No, amb Mèxic, no? Devia ser?
1: No, amb Mèxic va ser ahir.
0: Ah.
1: I va marcar dos al Bellingham i un al Keynes, que no ho he vist, encara. També s'hi ha llegit el diari, però... que sembla ser que el Gordon va fer un molt bon partit.
0: Menys mal.
1: I a l'Àustria va sortir el Gordon a l'última mitja hora canviant el Rashford, i la veritat és que va revolucionar l'atac, eh? Vull dir que els dos gols van ser pràcticament dos passes seus.
0: Clar, alguna cosa li han...
1: Bueno,
0: li han
1: pràcticament, no? Però, clar, quan tens un gran golejador davant i està en forma, i li ve, joder, és que... és que és molt important, eh?
0: Sí. Avui, com tothom sap, a les 9 del vespre hi ha aquest partit eliminatori Portugal-Espanya. Tu quina... ja sé que no tens una bola de cristall, però en principi quines sensacions et dona aquest partit?
1: Bueno, primer que tinc... no és que tingui el cor dividit, no? Ja saps que a mi d'Espanya m'ha...
0: Sí, no és el teu equip.
1: Me n'alegro per la gent que se n'alegra, però per mi no.
0: Sí.
1: Llavors, com a país et diria que a més Portugal en cau bastant bé, no? Però clar, també hi ha Ronaldo que no hi ha gran aguanti, vull dir que no sé què guanyi o què s'ho mereixi. Portugal té un gran equip, eh?
0: Sí, sí.
1: Jo no tinc tan clar que Espanya passi alegrament, eh?
0: Una mica grandets sí que ho són, eh? Ja.
1: Bueno,
0: una mica madurets sí que ho són.
1: Sí, potser arriben a un estat de forma ja més justet, no? Però té un mig del camp impressionant i té jugadors molt bons. Ara...
0: Sí. Sí, sí, sí. No, a mi em contra una altra... Jo sempre el que he fet amb la selecció espanyola, el que he fet és separar la política de l'esport, no? Llavors,
1: sí, bueno,
0: jo me'n recordo que ja de petit doncs seguia, o quan feien els partits de la selecció espanyola, potser perquè no existia la selecció catalana, no? I per mi és un equip de futbol normal i corrent. Si jugués Portugal contra un altre equip, m'agradaria Portugal, a més, perquè és un país que, bueno,